0: Morgana an seo ar radio ríor a fix ar heart for free in is é dolarás ag na cearta ce roimh de a Club Taylor Swift agus dús bora seo gutaintach Olivia Rodrigo.
1: Erlina ag RRR Punk IE Radio Rira.

0: Adi le céile ag ibre an cair le hé de raach ón bhirt a chuil le céile gafa gafa amach amachlo sinna bhí satisfy rima sinna gifre cuaig Stella Lefty's Boston agus a raiglin a rís to gifre a trí an tacht an seo ag titim on top spot Olivia Rodrigo drop dead
1: hit 13 a hair in 3